0: ṣiṣẹ́ báwọn ọjọ́ yìí èyí kárí àwọn ọgbọ́nà àwòrán àkùbọ́ eléyìí tá a máa rí tọ́gbọ́ sínú ọjọ́ kọkànlá ọjọ́ kejìlá àti ọjọ́ kẹtàlá oṣù èyí tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ láti ìgbàdégbà a ti máa ń pé ẹ̀kúrẹ́rẹ́ tó mọ̀ pápá àwọn ọlọ́run àpọ́ eléyìí tó ṣe pé a ò dágbà sí tá a wá máa rí tó ṣe ìjà bá ti bẹ̀rẹ̀ a máa rí àwọn àwọn eléyìí nígbà tí wọ́n bá ti wá ti ní ọjọ́ kẹwàá oṣù ọjọ́ kẹwàá oṣù ìjà tí ìsọjọ́ ọdún ìnà àwọn tẹ̀kúrẹ́rẹ́ ọdún mọ̀bíwákọ́ àwọn ìta àdágbà ta ta pásíkò dá ipa tó láàmà rí àmọ́ àwọn ọjọ́ bá ipa tó láàmà rí àwọn wà sópin ṣùgbọ́n tí mo pé láti àṣùgbọ́n ọjọ́ àrọ̀fà iná láti bẹ̀rẹ̀ tẹkùrẹ́rẹ́ tó mọ́ kọ́yẹ̀dẹ́ àwọn ọlọ́run àgbọ́ eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yìn sọ̀rá nígbà tá a bá ti sáárá ma àwọn sọ̀rá àti ọ̀rọ̀ rìn wọ́n máa wí eléyìí láti ẹ̀yìn àṣùgbọ́n ọjọ́ àrọ̀fà títí di ẹ̀yìn sọ̀rá àti làásù tí ọjọ́ kẹta ló ń sọ ìjà tí ìṣọjọ́ kẹrin ọdún àwọn eléyìí á máa wí ní àwọn àsìkò yìí bákanná lásìkò yìí náà a lè máa wí àwọn gbọ́nà àlọ́bọ̀ àkùbọ́rù yìí náà ẹni tó ṣe pọ́ fẹ́ pẹ̀rọ léyá tó rọ̀ lọ́sẹ̀ hajj àbẹ́ni tó fẹ́ pẹ̀rọ hádára tó ṣe pé hajj ló wà ẹ̀nà sì rántí ọlọ́ pẹ̀lú ẹ̀rọ tẹ̀ ń pa bákanná òkú tẹ̀yìn sọ ẹni tó lọ síṣẹ́ hajj òkú tọjọ́ ọdún ẹ̀rí pé lẹ́yìn òun ti bọ́ sínú mẹ́wàá àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ hajj ṣùgbọ́n òkú ọjọ́ kọkànlá àti ọjọ́ kejìlá àti ọjọ́ kẹtàlá oṣù fẹ́ni tó bá dé ọjọ́ kẹtàlá ẹ̀dá ti wọ àwọn nǹkan tá a fi ń sìn láti ọlọ́ bákanná gbogbo tọwọ́ fìta bá sí ní ọjọ́ kejì ọdún ẹ̀kẹta ọdún ọjọ́ kẹrin ọdún àti tọwọ́ àti ìpọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ láàrin ọ̀ṣọ́fà àti mọ́rùwà gbogbo ìtọ́ bá ti bọ́ sáwọn ọjọ́ yìí ẹ̀dá ti bọ́ sínú tá a fi sìn láti ọlọ́ kódà tó fi dórí àwọn sọ láti ọ̀rọ̀ ní ọjọ́ kọkànlá èkejìlá ẹ̀kẹtàlá oṣù ìjà ọmọ àbọ́bẹ̀ bákan gbogbo àwọn sọ láti iná fílà tá a ṣe láti iná wá àwọn náà bọ́ sínú nǹkan tá a fi ń sìn láti àwa láwọn ọjọ́ yìí ó sì ti wá nínú àdífà nàbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam lára mi ni ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jal nínú àgbàrá tí imam muslim tó gbé jáde wíkẹ́ ọjọ́ kọkànlá èkejìlá ẹ̀kẹta lọ́sọ gàlhìjà tá a mọ̀ sí àyàmú tẹ́sírì àwọn ọjọ́ jíjẹ àti mímu àti ìsìrántí aláàhù ọba tọ́gbàtọ́ gbọngbọ́n ni wọn ẹjọ́ túmọ̀ sí wípé láwọn ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹni ìsìrántí aláàhù wọ́n fi kọ̀rọ̀ lọ́wọ́ fi àyàmú mẹ́dúdà ẹnà sì rántí ọlọ́ nínú àwọn ọjọ́ eléyìí tó ṣe pé ló ń kà náà ọjọ́ tó ló ń kà ọjọ́ kọkànlá èkejìlá àti ẹ̀kẹta lọ́sọ gàlhìjà fanáńtà ẹ̀jẹ̀lẹ̀ fi yẹ̀wùmọ́ ìnìfẹ̀lẹ́ ìtìmáàrẹ̀ nítorí náà ẹni tó bá kánjú tó kánjú kúrò nínú náà lẹ́yìn ìgbà tó ti sọkún ti jọ́ kejìlá oṣù gàlhìjà tọ́wọ́ kúrò nínú náà tó fi òpin ṣíṣe hajj ti ẹ̀bẹ́ lọ́nà tó ṣe pé gbogbo òkú tó sọ aṣírò rẹ̀ ẹjẹ́ mọ́kàndínláàádọ́ta wọ̀mọ́ńtà ọ̀họ́rọ̀ ẹni tó bá sì lọ àti kúrò nínú náà tiẹ̀ lára di jọ́ kẹtàlá
1: Así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así